0: Una setmana més, aquesta hora dedicada a la música jamaicana, aquí el 91.4 de l'FM Contrabanda. Bona tarda, Àlex.
1: Hola, bona tarda.
0: I res, després d'estar quasi un mes, no?, sense fer directe.
1: Sí,
0: no? Que fa 15 dies sí que vam deixar una reposició preparada, però bueno, feia dies.
1: Tornem amb ganes?
0: Sí, amb ganes. No, no molt material, eh?
1: No,
0: no hi ha
1: alguna
0: de les novetats. Aquest mes no fluïdo. Però bueno, sí que hem recopilat així una mica alguna novetat. No n'hi ha moltes, però n'hi ha interessants. I alguna cosa d'agenda. I bueno, hem preparat una hora de música que jo crec que us agradarà.

0: I bueno, recordem, a part del 91.4 l'FM Contrabanda, ens podeu escoltar doncs altres ràdios que ens redifonen. Aprofitem per saludar tota la gent que ens escolta des del Baix Empordà, Som Reggae FM.
1: En Alcoi, en Ràdio Activa.
0: Irola i Ràtia, Bilbao.
1: El Val de la Gallinera, Ràdio Gallinera.
0: Ovejas Negres, per internet.
1: Ràdio Topo, Saragossa. I crec que ja està, no?
0: Ens hem deixat alguna, si no ja ho direm després. Doncs això, moltes gràcies a tots i comencem amb el programa amb una mica de música, un clàssic, els Abyssinians, que van estar actuant aquí a Barcelona doncs abans d'ahir, 6 de maig. I bueno, si és com fa un any o així que van venir, que els vam anar a veure, va estar molt bé.
1: Va estar molt bé. Sí que fa un any, no? Jo crec que fa. Sí que era amb els Congos i la veritat és que va ser un concert, va sorprendre. No sé què tal va estar aquest cop, però...
0: Sí, segueixen en la línia molt bé. Anem a escoltar un clàssic, el Declaration of Rights dels Abyssinians, i comencem el programa aquesta setmana.

0: Molt bé, doncs seguim aquí amb les novetats. Bueno, i aquest ja va sortir fa uns dies, al mes de març, el que passa que encara no l'havíem presentat per aquí. Una novetat que ens porta la gent de Liquidator, un d'aquests refritos que fan últimament d'agafar tesoricos que es troben por ahí. I s'han trobat unes gravacions antigues de Laurie Lightken i bueno, han muntat un disc amb els Mighty Megatons, doncs, fent com de backing band de Laurie Lightken.
1: Sí, és, bueno, ja havien fet, no?, algunes vegades, jo crec que havien tret algun single o alguna cosa així, però ara ja és un LP sencer i és així, si vam trobar pues, un munt de gravacions per ahí perdudes, que moltes d'elles no saben ni, no tenen ni data, ni saben quan, on s'han registrat o quan, i que d'algunes hi ha només la veu de Laurie Lightken, algunes sí que igual hi ha algun acompanyament en un piano o algun instrument o una cosa així. Però bueno, la gent de Mighty Megatons, el Rudy King, s'ha posat allà més a l'obra i bueno, ara ha fet els arranjaments i ja ha terminat de composar aquestes cançons que composen aquest LP. I bueno, el resultat és... està prou bé, la veritat és que sona guai, sona com molt mític al padrino de l'esca.
0: L'any Laurie Lightken,
1: sí.
0: Aprofitar-ho. Escoltem un parell de temes d'aquest LP, el que han titulat Love and Understanding. El primer que escoltarem és el padrino de l'esca, com o no.

Molt bé, hem escoltat un segon tall doncs, que apareix en aquest LP de Laurie Lightken amb els Mighty Megatons. Escoltarem el Love and Understanding, que és el que dona nom al treball.

0: un parell de temes d'aquest nou treball de Reggae Workers of the World, que bueno, a mi particularment m'ha agradat molt.
1: Sí, està molt bé aquest supercombo. Recordem que està format per el Jesse Wagner de Agrolights, el Pic Ruggiero de Slackers, l'Ico Leonard de Badassonics, i que han tret aquest nou LP, 11 nous temes, en el que bueno, barrejant una mica de tot, no? Sempre en aquests estils, el reggae, el rocksteady, també una mica d'R&B, de soul, bueno, aquests estils que tan saben, no?, modificar ells. I la veritat és que sí, el poc que he pogut escoltar m'ha agradat molt en la línia que fan, i sí, encara estan de gira europea, no sé si hi ha alguna oportunitat més, però bueno, estan allà girant els bandolos.
0: Doncs escoltem aquest New Thing, el tema que dona nom a aquest nou LP.

canviar una mica d'estil, pues, demanar un parell de temes soul, ja que avui van de dos en dos, no? Que fem parelles, posarem un par de novetats de Dapton Records, que seria l'especialitat en música soul. El primer que escoltarem és l'avançament del nou treball, del nou LP de Yalen Gonda, que és un artista que ja hem posat per aquí, jo crec que fa un parell de singles o una cosa així, jo crec que hem posat fa uns quants programes. Bueno, ara llança un nou LP, encara no ha sortit, hi ha dos o tres temes d'avançament que es poden escoltar ja al Bandcamp de Dapton Records, i la veritat és que sona molt bé. El LP és per títol Doctrine of Love, així que, bueno, ja sabeu, us podeu esperar una paleta de pastelades allà que tant se'ns agraden aquí al programa. I escoltarem precisament el tema que dona títol a aquest nou LP de Yalen Gonda. A veure què us sembla.

0: Vinga, i seguim amb més música soul.
1: Sí, una altra novetat de Dapton Records, també un adelant de, del primer disc d'aquest conjunt, de Womack Sisters, aquestes germanes que són filles de, bueno, de la parella que formava Womack and Womack, aquest grup mític, i bueno, que han crescut pues, no, girant amb els seus pares, estan en, pues, en concerts, en estudis de gravació en moltes ciutats, i bueno, ara s'han decidit a gravar el seu primer EP. Sona, la veritat és que sona molt guai. I escoltarem un dels temes que encara es poden escoltar, que és un parell de temes que han sortit, perquè l'LP sencer sortirà d'aquí a unes setmanes. Així que a veure què us semblen aquestes Womack Sisters, I Just Don't Want You.

0: Molt bé, i el primer event que tenim a l'agenda aquest mateix cap de setmana, una nova edició del Nova Reggae, la vintena ja.
1: 20 aniversari, eh?
0: Això és, sí, això és fort. I doncs res, se celebra el 9 de maig, com dèiem, allà a Vilanova i la Geltrú. I aquest any doncs, de cap de cartell està el Borossi. I la resta, bueno, així més... S'han sortit dels nostres estàndards una mica.
1: Sí, ja fa temps que no toquen molt els estils una mica més clàssics, però bueno, ja estarà el Borossi amb la gent del Seguin Clan, també estarà per allà la Mata, Haipau, bueno, més gent que pujarà a cantar, i també més sounds, la gent d'Úrtica, Fire Sound, Fire, Blue Messenger, Gen Attitude, bueno, una festa grossa allà a Vilanova. Jo crec que encara queden entrades, o sigui, que si ja us va de gust, doncs, bueno, aneu allà a novareggae.com i agafeu l'entrada, que la veritat és que és un festival que, bueno, que és d'una manera, no?, molt autogestionada i tirant endavant, sempre, bueno, amb moltes dificultats i canviant una mica i sabent-se reinventar, doncs, bueno, porta 20 anys celebrant-se.
0: I a més que aquest dissabte donen bastant de mal temps, que sempre és un festival, no?, que conviden a la platja i
1: sí,
0: una
1: bueno,
0: mica...
1: Sí, normalment, no?, les edicions solen ser com més cap a l'estiu, no?, cap al juny, sí, al juliol, depèn d'anys, que ja és, bueno, el temps ja se suposa que és una mica més bo. Jo suposo que aquest any per quadrar agendes, no?, amb el Bro, si sí, l'han adelantat una mica, però bueno, no ho sé.
0: Bueno, esperem que els hi vagi bé, que això s'ho va, el 20 aniversari del Nova Reggae, això són... Hi ha paraules majors, hi ha veterans en tota regla. I escoltem un tema del Borossi, doncs el cap de cartell d'aquest any, d'aquest Nova Reggae, per celebrar aquest 20è aniversari.

0: I molt bé, doncs fins aquí arriba el programa aquesta setmana, no, no ens queda massa temps. Ens despedirem amb un tema dels Gramophone All Stars, que estaran actuant l'11 de juny a La Paloma, que feia molt que no ens sentíem a més, sí, que no estan actuant massa.
1: Ganes de veure'ls, els Gramophone.
0: Sí, sí, a veure si ens sorprenen amb alguna novetat, no sé. I ens escoltarem el Brown Baby, doncs, per acomiadar el programa aquesta setmana, i tornem d'aquí a 15 dies. Si tot va bé, un programa especial, però no podem prometre.
1: Bueno, a veure com va.
0: I res, esperem que us hagi agradat el programa i tornem en breu. Salut.
1: Salut.